Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

Hem no gascu, no hem no desau, que tan arrebirado hem. No gascu, no hem no desau, despaisado d'apcutius hem. No gascu, no hem no desau, que tan arrebirado hem. No